with the red. Move that body, body, body, body to the side.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Des de Barcelona, en cabina, Anna Wolf.

0: Quemado in the mix from Gala Imported in the Isle of Menorca, Spain.
1: Radio Abrera, son las 6.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije bien clarito.
5: Permanece a la escucha.
6: A Radio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
6: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
6: A Radio Abrera, Hora 23.
7: Radio Reloj.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
10: It's gonna be a lonely night.
11: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
12: Radio Abrera, Radio Abrera, la radio del cap de setmana.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Peus

0: aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
4: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
4: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
5: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte a Cubelles s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi de Cunit, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestre de 1, Mestre de 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. D'altra banda, Protecció Civil també ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació agrícola prop d'una refineria de Perafort. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes hores del matí les temperatures són més baixes respecte als últims dies a l'interior de Catalunya, amb un matí de diumenge que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que al Pirineu i també a la Costa Brava tindrem la presència de molts més núvols que ens podran deixar alguna gota a punts com al Cap de Creus o també a l'Alt Pirineu. Però en principi serà ben poqueta cosa. Amb un migdia les temperatures sí que tiraran ràpidament cap a baix respecte a les d'ahir dissabte, amb valors que avui en prou feines passarem dels 30 a 32 graus. Amb una tarda que tornarem a tenir un increment de la inestabilitat, ruixats que a diferència d'ahir dissabte seran molt més irregulars, molt més inconexos, però que afectaran sobretot a punts al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí podrien descargar amb intensitat amb una tramuntana que continuarà bufant les properes hores. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat arran de les pluges intenses que hi han caigut, segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts pel risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat quasi 35 litres per metre quadrat durant la jornada d'aquest dissabte. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. Durant dues hores i davant de 4.800 persones ha alternat moments íntims amb el piano, amb d'altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida d'una edició que comença amb 23.000 entrades venudes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, caldirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 del matí se celebrarà la missa de Festa Major a l'Església de Santa Maria. De 12 a 1 hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'1 a 3 hi haurà concurs de tapa Pas al Casal Social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 3 quarts de 7 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 2 quarts de 9 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. El que fa la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 2 quarts de 10 a 2 quarts de 2, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un quart d'11 a un quart de 12 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera.
8: Ràdio Abrera.
7: Marquem la diferència. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
11: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
10: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
11: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'R2, R2 Nori i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir al municipi del Garraf s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestrade 1, Mestrade 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 de la tarda ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació, en aquest cas, prop d'una refineria de Perafort, al Tarragonès. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I en plana política, Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida del govern municipal de Junts. Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esports, Joventut i Ciutat Universitària, encapçalada per Adam Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit dels residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-lo al ple abans que acabi el mes de juliol. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. D'altra banda, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat punt final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. Fins aquí les notícies. Si és en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, caldirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 del matí se celebrarà la missa de Festa Major a l'Església de Santa Maria. De 12 a 1 hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'una a tres hi haurà concurs de tapes al casal social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 3:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:45 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9 l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al casal de la gent gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:15 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de Ping-Pong per a infants a partir de 4 anys i divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
7: Y me pregunto si pudiera ser.
6: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta.

0: i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Brera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: Oye, la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda. Renfe va començar a marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. En aquesta línia s'estan fent obres, per això els usuaris han de fer transbord amb l'R4 i el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a l'atur de Carol hi ha servei alternatiu per carrer. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte es va aixecar en aquest cas a 9:15 del vespre d'ahir mitjançant una esalert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa a Cunit, al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, i de les urbanitzacions Mestre d'1 i Mestre d2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del Pla Secta a causa d'un altre incendi, en aquest cas prop d'una refineria de Perafort al Tarragonès. Això sí, avui es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I d'altra banda, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana de PISA és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses amb un viatge íntim pels seus grans èxits. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de 8:00 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a 10:00 del matí se celebrarà la missa de Festa Major a l'Església de Santa Maria. De 12:00 a 1:00 hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'1:00 a 3:00 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A 6:00 es farà la baixada de llits infantils juvenil i a partir de 7:15 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font. I el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
11: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
12: T'agrada la bona música?
0: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Obrera.

0: Aquest estiu, Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera. Fanny, that's

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puigmoncada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a l'atur de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:15 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el passat 16 de juliol al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 10:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, de 12 a 1, hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del Barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de de 6:45 la 32a baixada de llits adults, amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font. I el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 12:15 del matí.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés als a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Girones, del Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 7:45 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:45 caldirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, de 12 a 1, hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:45 la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar realitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:45 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. El que fa la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
7: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
10: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
6: Setmana. Passa-la amb Ràdio Obrera.
11: La puta mas mare.

0: bitch.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Sí, també hi ha bon rotllo, bones vibracions, no? Està bé. És una mica el que...

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, avui hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellà, el Montsant, Prades, Tibissà, Vandellòs, els Ports i la Serra de Cardó Boix. En aquest sentit, per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, ahir a darrera hora també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Com diem, avui això sí, el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, tot i que encara no hi ha data concreta per a que ho faci. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'exempcions. Per la seva banda, i al fil de tot això, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error d'aquesta mostra catalana de PISA és devastadora. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán, recordem que ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Diumenge 26 de juliol, d'11 a 1, hi haurà inflables d'aigua. De 7 a 9 de la tarda s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 7:45 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:45 gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, de 12 a 1, hi haurà Festa de l'Escuma de Colors a la pista. D'una a 3 hi haurà concurs de tapes al Casal Social del barri. A les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:45, la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:45 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 12:15 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Qué hora son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Te lo dije muy
10: clarito. Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
14: No te quedes atrás
13: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
14: En Top Música Nueva.
13: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
15: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
16: Siguis on siguis, Radio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Obrera, amb tu. Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
3: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
3: On preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
1: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
1: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
3: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
1: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15, la 32a baixada de llits adults, amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dilluns 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un quart d'11 a un quart de 12 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula.cat.
9: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
10: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
11: Radio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
3: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
2: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
3: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
2: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Torna, perdó.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Un total de 100... Bon dia, són les 3 i us para Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. I també es manté restringit l'accés a espais naturals com el Momell Marmallar, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó Boix. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i el Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per a seguir refredant els punts calents. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest dematí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Recordem que aquesta afectació era per al tram que està interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte, darrere hora nit, es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al martí per una incidència que afectava el sistema de regulació de trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. Pel que fa a educació, la consellera Esther Niubó donarà explicacions, encara que no se sap la data exacta, al Parlament sobre l'incidència que va afectar les proves PISA del 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions. Des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació dels Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes i direccions i que se n'ha assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I ara en cultura, Pol Boran ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà amb un viatge íntim pels seus grans èxits. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolata. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15, la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font. i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un quart d'11 a un quart de 12 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Brera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Brera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa Vandellòs, els Ports i Cardó-Boix. L'incendi de Cubelles declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gordal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
4: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
3: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge, per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement en fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15, la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 8:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. El que fa la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font. i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:45 a 11:45 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
7: Y me pregunto si pudiera ser.
6: Amb tots els èxits del panorama nacional.
7: Quiero volver a enamorarte mil veces. Todos los días con tal de que tú me beses.
6: Amb tota l'actualitat. El moment.
8: Quiere enamorarme, pero a mí no me anida. Me escucha mientras se maquilla. Le gusta Malian como la mayoría, la nena es linda.
6: De dilluns a divendres, de

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
1: Hola, soy J.C. Ramón.

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu.
1: Allà on siguis.
0: Sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda.
1: 107.9 FM.
2: Vamos a un coro.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
3: Bé, la consellera li ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a la l'onda litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge, 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rebato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolata. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15, la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 9:45 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
10: right. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
11: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Ràdio Vea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Vea. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ortega, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla essencial d'emergències per incendis forestals de Catalunya per la risc d'incendi, especialment a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan a nivell 4, al Pla Alfa dels Agents Rurals, per perill extrem d'incendi forestal, i també hi ha 203 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jàuriga, bona tarda. Arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, la consellera d'Educació Esther Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
4: La consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
3: Segons el govern, un incident va deixar fora de l'avaluació a 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Fem un apunt de trànsit, ja que tant l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega com la pròpia C14 en aquest punt es troba tallada en els dos sentits per una manifestació. També es troba tallada la B2415 en dos sentits o l'Erdola per un accident. L'R2 i l'R11 Nord han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas per punt de l'afectació de l'esvoranc que es va produir en el soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora es va restablir el servei R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava la regulació del trànsit ferroviari. Avui aquest servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I passant a cultura, a Terres de l'Ebre és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a música de cambra amb propostes efímeres que es plantegen únicament per ser representades en cada edició i per altra banda el Protofest centrat en música clàssica.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest diumenge 26 de juliol, de 5 a 6, es fan els jocs dirigits que porten per títol La capsa de les emocions per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 2:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, a les 6 es farà la baixada de llits infantil i a partir de 7:15, la 32a baixada de llits adults amb premis per al més original i el més semblant a un llit. Les inscripcions es podran formalitzar fins a 30 minuts abans de l'inici de la cursa. Finalment, a partir de 9:15 del vespre, vespre hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. El que fa la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:45 a 11:45 del matí.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha.
6: Ya no sonríe más, se arregla todo.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
8: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
7: be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera. A Ràdio...
7: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Serena, serena, cambia de escena. Amb tu el rum segur que el fum és llengua i el fill troba tregua.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, també es manté restringit l'accés a espais naturals com Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa Vandellòs, els Ports i Cardoboix. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Cubelles que es va originar dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauriguer, bona tarda.
3: Hola, què tal? Hem tingut la treva pel que fa a les temperatures i avui la màxima, sobretot l'hem trobat a Tarragona, amb aquests valors en les màximes de 33,7 graus. També a punts a la Catalunya central aquests valors s'han enfilat lleugerament per sobre dels 33 graus. Amb una tarda que ha estat tranquil, amb nuvolades que han aparegut al Pirineu i algun ruixat que han anat circulant a cavall de les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Però, en definitiva, repetim, un diumenge molt tranquil, amb un dilluns que començarem la darrera setmana del mes de juliol, amb un ambient que serà molt assolellat, sí que és cert que al matí algunes nuvolades a la Costa Brava, on aquí podria caure alguna gota. Ben poqueta cosa, amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
2: Fem un apunt de trànsit i és que es troba tallada la BB-2415 en els dos sentits a Olèrdola per un accident. I també hi ha retencions intermitents a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. A més, està tallat l'accés a la C-14 des de l'A2 a Tàrrega, com la mateixa C-14 en aquest punt en els dos sentits, per la manifestació que els pagesos estan duent a terme en contra de la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. Aquesta és la segona mobilització de la setmana i arran d'això el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. I en plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no s'ha d'hablar de data exacta, i des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera. I pel que fa a cultura, a Terres de l'Ebre i seu de dos festivals dedicats a la música clàssica, avui diumenge.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabte a diumenges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Un estiu més a Abrera. Tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 2:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb havaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. Pel que fa a la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font. i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 10:45 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol a les 7 de la tarda tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
5: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
10: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
11: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.
12: Marquem la diferència.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: receta. Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Se me abre el balcón.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per cremar-se a la Noguera. A un quart i cinc de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un n'havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa. I també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, on a causa d'un vehicle avariat el trànsit encara va molt ple en aquesta zona. Lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord. I també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. L'autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
2: En plana política, arran de l'incidència que ha afectat les torres PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París. Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabte es diu menges i festius de 10 del matí a 8 de la tarda.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Un estiu més a Abrera, tornem a gaudir de les festes majors dels barris. A continuació, repassem les activitats programades en el marc de la Festa Major del Rabato de 2026. Diumenge 26 de juliol, de 7 a 9 de la tarda, s'han programat jocs de fira i taller de bombolles. A 8:15 es farà una xocolatada. A partir de les 8 fins a 9:15, gaudirem amb habaneres i rom cremat a càrrec del grup Norai.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Repassem a continuació les activitats programades en el marc de la Festa Major de Santa Maria de Vilalba i el Suro. Diumenge 26 de juliol, finalment, a partir de 9:15 del vespre, hi haurà una botifarrada a la pista per posar punt i final. El que fa la resta del calendari de les festes majors dels barris d'Abrera és aquest. Dissabte 29 i diumenge 30 d'agost celebrarà la seva festa al carrer de la Font i el barri de la Florida posarà el punt i final a les festes de barri d'Abrera del dijous 17 al diumenge 20 de setembre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obre de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous també de 7 a 9. L'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Dilluns 27 de juliol, durant tot el matí, de 9:45 a 2:45, a les aules de promoció econòmica a l'edifici del Mercat Municipal, s'oferirà la xerrada informativa Portal de Feina, dirigida a persones aturades i inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Mentre que al Casal de la Gent Gran, també dilluns 27 de juliol, es farà l'activitat Meditació en Moviment, d'un 11:15 a 11:45 del matí.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina per la propera setmana. Dilluns 27 de juliol, de 5 a 6, es farà l'hora del conte M'estimo molt, per a infants de 6 a 8 anys, amb l'activitat de mural Allò que em fa especial. Dimarts 28 de juliol, a les 5, es farà la lectura en veu alta d'Educació per a pingüins, per a tots els públics. Dimecres 29 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el sorteig de recomanacions literàries entre persones usuàries de la Bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 5 a 7, es faran les manualitats Careta de ping-pong per a infants a partir de 4 anys. I divendres 31 de juliol, de 5 a 7, es farà l'activitat de cloenda de la Bibliopiscina de 2026 amb Juguem al Twister. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu a webabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: ¿Qué horas son, mi corazón?
9: Hora 23.
10: Te lo dije muy clarito.
11: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
9: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
9: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Abrera, Hora 23.
12: Ràdio Reloj.
13: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Que mos suenen.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Kinda wanna dance to this.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta a la via Sèrgia, l'antiga B40, a la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents de les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per cremar-se a la Noguera. A un quart de 5 de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, a la zona del Congost del Mu. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. En aquests moments s'està aixecant la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de la cepa.
4: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
3: Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Aturades a la T11 Reus en sentit Falset per un vehicle avariat i s'ha obert un carril de circulació. Trànsit també encara lent a l'AP7 entre Vilafranca i la Granada del Penedès en sentit Barcelona arran de l'avaria d'un vehicle. Retencions també fragmentades a l'AP7 de Banyeres del Penedès a Castellví de la Marca en sentit Barcelona a causa d'un accident. També aturades a l'AP7 Aigua Viva en sentit Barcelona a causa d'un accident que talla un carril. I als esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França d'aquest 2026 i amb aquesta victòria suma un títol més. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per coses que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta a la via Sèrgia a l'antiga B40 de la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un apunt de mobilitat. Interrompuda la circulació de trens a l'R2 Sud entre Cunit i Cubelles per un arbre caigut a la zona de les vies. Renfe està intentant treballar per oferir serveis alternatius per a les persones afectades pel tall. I els bombers han trobat aquesta tarda el cos d'un jove de 25 anys que hauria estat arrastrat pel riu Segre a la zona del Congost del Mu, al pas per Camarsa, a la comarca de la Noguera. Cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, al qual li han practicat maniobres de reanimació però no han pogut salvar-lo. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors i 26 comptant i platges i piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Aixecada també la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació en les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues produïdes a causa d'aquesta problemàtica de la fauna cinègita. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de l'estepa.
3: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
2: Demà dilluns, un total de 84 municipis d'11 comarques es trobaran de nou sota el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal i, a més, 173 localitzats estaran repartides i tindran el nivell molt alt, el 3. I a Cultura, el Festival Berta Bradança abaixa el taló de la seva primera edició a Tortosa amb un balanç molt positiu. Aquest es reafirma com un dels grans esdeveniments de dansa contemporània i d'arts en moviment.
1: Notícies en xarxa.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Hey!

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Quiero...

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta,

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abril.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits màgiques amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Music.